0: Sandra Albert, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Escolta, que un guany vam anar a València perquè el guanyador de l'any passat va ser de València, un restaurant de València, l'Emboga.
1: Jo l'any que ve vull anar a Astúries.
0: Ara va dir-ho, eh?
1: Si te n'anem tu i jo, Celia.
0: Ho fem sorteig perquè tota la redacció voldrà anar segur a provar esta fideuà, la millor del món, i també el cachopo, ja que ho han dit també.
1: Pues, tot. Què més menja també, bueno, a nivell nacional,
0: sí,
1: nord,
0: tot,
1: també.
0: En tot el país, la veritat és que sí. Escolta, parlem de... Fem una recapitulació del concurs de la fideuà d'ahir.
1: Sí, perquè menut concurs. Enguany una de les novetats era això, no? De que a banda d'escollir la millor fideuà del món, també hi havia altres guardons. Vam estar allí, ho vam viure en directe, Celia, gaudir, com també ho gaudirien segur els que van seguir amb nosaltres el directe de Telesafor. O sigui que anem a repassar per si algú no...
0: Es va perdre
1: o amb l'emoció no es va enterar del nom.
0: Vale.
1: Així és que fem un poquet el resum dels guanyadors, per exemple.
0: Vale.
1: Comencem amb el Premi a Millor Escola de Cuina, perquè abans del concurs internacional també, com cada any, participen les escoles de cuina, i en aquest cas va guanyar l'Acadèmia García Ibáñez. Vale. O sigui, que estaven molt contents, que per cert em va cridar l'atenció perquè es van repartir diversos premis i jo no sé, són tots visionaris, tots i totes, perquè molta gent deia... Ho sabia.
0: Sí, de veres.
1: És segur que estan molt segurs perquè, evidentment, cada un quan es presenta sap amb què es presenta i si creus en tu i tens la seguretat, doncs clar que ho sabies, no? I així es va demostrar. Tenim també millor fideuà de Gandia, que va recollir este premi el restaurant Blasco Bahamas. Mm-hmm. O sigui, del nivell local d'on va néixer la fideuà, també així a Gandia, doncs, com no podia ser d'altra manera, també hi ha premi per a la millor fideuà de Gandia. També premi per a la millor fideuà de la Comunitat Valenciana. En este cas, va ser Asador Alfàbega d'Alginet. També millor fideuà nacional va ser per a la roceria El Buen Llantar de Ciudad Real. I com hem escoltat, doncs ja després entraren aquests tres premis de les fideuàs, però abans vaig a destacar la millor fideuà internacional, el millor concurs internacional, perquè resulta que en les casualitats de la vida, de matí vam estar en la cuina del xef Amadeu, també en el restaurant,
0: sí.
1: Parlant amb alguns cuiners internacionals que estaven elaborant el fumet. Doncs un d'ells, un d'estos equips, va guanyar este premi, va ser la paella de Leiva en Colòmbia, i escoltem el que ens diem per a després d'haver

0: guanyat el premi.
1: Bueno, vinimos desde Colombia a concursar en la Fideuá de Gandía. Fue todo un honor tener la mejor Fideuá internacional a nivel mundial. Estuve yo, Arturo Bedregal, y mi hermano Mauricio Bedregal. Exquisito estar en sus playas, aprender de los mejores, y simplemente nos llevamos mucho de ustedes en cultura. Muy grato para nosotros. Es la primera vez que estamos acá. Hemos entrenado muchísimo para esto. Sí, la hacemos y hacemos las paellas, hacemos todo esto.
0: Internacional és este concurs, però com dèiem, ja estava la millor fideuà del món, que se'n va cap a Astúries, però també tenim la plata i el bronze en este concurs. Mm-hmm. En este cas, el segon premi va ser...
2: Soc José Antonio Torres i Samu, som els cuiners del restaurant Mornell, Arroceria Mornell del Palmar. Segon premi i molt contents per la primera vegada que han participat i ens toca la plata, però bueno, molt content. Sí, fem fideuàes, però jo crec que a partir d'ara encara en farem més, perquè clar, la gent podrà provar la segon millor fideuà del món, clar.
0: I el tercer premi, com diuen, també per a Jaime Moret i Salva Gregori, caps de cuina.
3: Somos los jefes de cocina de la empresa Gran Manzana. Dos hoteles, Hotel Safari y Hotel Tuamí. Hombre, tercer premio.
4: Molt content, molt content. A veure, hem volgut algo més, però bueno, estem molt content. Ja han participat molts anys, ja també, però... Bé. Sempre que te portes algo, estem content.
3: Sempre un poquito, però bueno, bien.
5: Molt bé, doncs pues ahí els teníem. Que il·lusió, eh? Es veuen ells que estaven molt contents. Enhorabona a tots. La veritat és que tots van cuinar molt bé la fideuà, ja ho estava dient Àngel, que encara que la seva va ser la millor, les altres també van estar molt bé.
0: Segur que estarien totes molt bones, i és que al cap i a la fi, com va dir l'alcalde José Manuel Prieto, estem en el top de les ciutats gastronòmiques més importants d'Espanya, i així es va demostrar.
5: Sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Sandra.
0: Un plaer.
5: Moltes gràcies. Nosaltres continuem, perquè ja veiem que ací a la ciutat, parlem de l'oratge, este matí està ennuvolat, inclús ens ha plogut una miqueta. S'agraeixen aquestes temperatures no tan altes, però com estarà l'assumpte a la platja de Gandia? Li ho preguntem a Òscar Vera, que és avui el nostre portaveu de Creu Roja Gandia. Bona vesprada, Òscar.
6: Bona vesprada.
5: Com tenim la bandera avui?
6: Avui tenim bandera blaugreta. Estos dies ens ha deixat mala mar, bueno, relativament mala mar, un poc perillós, i tenim bandera groga.
5: I de gent? Hi ha gent o no?
6: Pues avui el dia petix menys que el resto de dies. N'hi ha menys gent que el resto de dies, perquè per això avui està tot encapotat, fa un poc de fresquet, i sí que tenim alguns col·les així fent activitats, però usuaris de playa n'hi ha pràcticament molt poquets.
5: Molt pocs. Doncs moltíssimes gràcies, Òscar. Gràcies per portar-nos esta informació de primera mà des de la primera línia de la platja de Gandia. Gràcies.
6: Vinga, a vosaltres.

0: En Nissan Almenar, tu Nissan, desde 21.700 euros, con hasta 10 años de garantía.
1: Sin dudar, Nissan Almenar.
2: Este verano en Emogue subimos la temperatura, pero tu presupuesto se mantiene fresquito. Del 1 de junio al 31 de julio, al comprar tu cocina te regalamos los electrodomésticos y al adquirir tu baño la grifería. Además, disfruta de financiación sin intereses hasta 12 meses. En Emogue Interiors diseñamos cocinas y baños con un estilo actual, funcional y totalmente personalizado. Estamos en Bellreguard y trabajamos con cita previa. Reserva la tuya en el 616-568-630.
3: Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCB Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
4: Cuarto torneo de golf, Grupo Radio Gandía, Cajamar. El 20 de junio, en Oliva Nova Golf, pon a prueba tus habilidades en el campo y disfruta de 18 hoyos con Welcome Pack. Picnic a mitad de recorrido. 12 hoyos con premios especiales, trofeos, premios y sorteo de regalos. No te lo puedes perder. Inscripciones abiertas en olivanova.com. Patrocinado por Digitel, Jouma Bags, Soleco, Crea Graphics, Ethic Advisor, Las Colinas Golf y Asgan Ascensores. Cajamar y Grupo Radio Gandía, siempre con el deporte.
5: Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, David Otero, que estarán acompañados por Fangoria y Malú, con su único concierto en la Comunidad Valenciana. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
6: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
7: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar, y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
8: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
9: No sé si vostès ho sabrien, jo m'he enterat este matí parlant a la redacció, que Sandra Albert diu, sabíeu que avui és el Dia Internacional del Joc? Jo dic, pues la veritat és que no. Però ens ha semblat una data ideal per a presentar un any més els projectes que es duen a terme a l'IES Maria Enríquez, d'ací de Gandia, concretament en el curs d'especialització en videojocs. El professor d'esta formació és Javier Cirerol, amic de Ràdio Gandia, i el tinc ací al meu costat, a l'estudi. Javi, bona vesprada.
10: Bona vesprada.
9: Escolta, posa'm un poquet en context. En què consisteix aquesta iniciativa?
10: És un curs d'especialització, és un màster de l'FP i són 600 hores lectives. Arrenquem en octubre i acabem bueno, el mes passat la vam acabar. I és un curs que nosaltres ensenyem tant programació, modelat, riguejat, totes les fases que es donen per a poder crear un videojoc.
9: Un videojoc. I què és el que... O sigui, com ho feu per dur a terme aquests projectes? Doncs
10: pues quan comencen fan un projecte individual en 2D per poder ficar-los en ubicació, en el que és la programació i en el disseny, etc. I fan un projecte personal al principi... el van presentar en Nadal. En Nadal van presentar i és un projecte personal. Només el van acabar de presentar, es van ficar al projecte final, que és ara, que són grups de companys, de 3 i de 4, que s'han ajuntat aquest any, per a fer el projecte final de lo que és el curs.
9: I quins requisits ha de seguir el videojoc?
10: Lo que jo els dic.
9: Ah, val el profe, no?
10: Cada any es fica un repte diferent. Es canvia les mecàniques, es canvia la idea, es canvia el guió, es fica un repte. Per exemple, va haver un any que es va dir que la temàtica tenia que ser Japó, o, per exemple, no tindre violència o mitologia. I en aquest any m'he dit, vull que siga de Gandia.
9: Vale. Els espais són en Gandia.
10: Els espais són en Gandia i tenen que estar relacionats amb la mitologia, la història o el folklore de Gandia.
9: Molt bé. Doncs dit això, si et sembla, anem a parlar amb ells, que són els protagonistes. Presenteu-se vosaltres. Com es dieu?
11: Buenos días, soy Ana.
9: Ana?
12: Hola, jo sóc Ivan.
9: Ana i Ivan, i anem a fer un canvi de micro.
12: Sí.
9: Per així, per a parlar amb el tercer estudiant d'este grup. Com li diuen a tu?
11: Jo me llamo Xavier Bataller.
9: Contadme, què habéis hecho vosotros?
12: Hemos desarrollado un juego durante los últimos 6 meses sobre el Palacio Ducal.
9: ¿Sobre el Palacio Ducal? ¿Y de qué va?
13: Pues al principio tenían dudas sobre de qué abarcarlo, porque sí que tenían claro que volían hacerlo en la estructura del palau, vale, pero no sabían cómo integrar un xoc entretingut dins del propi palau. Entonces van desarrollar una idea de que ens posem en la pell d'una alumna de la ESO, que es diu Martina, i una vegada en l'excursió ens enterem de que fa uns dies van robar la màscara mortuòria d'Esborja. I a poc a poc anem descobrint certs aspectes dins del palau de què li ha passat a la màscara i què està passant.
9: I a qui li s'hi ocorreix aquesta idea?
13: Pues realment, al principi de curs van fer una pluja d'idees,
9: vale,
13: i va ser la idea d'un company situar-ho en el palau, però sí que és veritat que nosaltres vam desenvolupar la idea de que fora un rob i que a poc es fora desenrotllant dins del palau.
9: Molt bé. I quan comenceu a fer... Perquè, clar, una cosa és tindre la idea i una altra cosa és desenvolupar-la. Yeah. Conta'ns tu... Quina ha sigut la teva experiència? Tu encara no has parlat.
11: Pues, mira, passar... En la meva experiència hem tingut complicacions, claro, però al final... Parece que nos llevo bastante bien. Cada uno se ha encargado de alguna cosa en el shock.
9: Vale.
11: Por ejemplo, yo era programador y he intentado hacerlo divertido para que cualquier que chugue pueda mirar de... pueda observar en el palau y además tener diversión mientras el shock.
9: Molt bé. Però divertit per a que qualsevol persona que el puga utilitzar, sí, o que pugui interessar-se, que li agrade, no?
11: Sí. Que la que juego el xoc le encante i que també pugui mirar el palau.
9: Claro, i conèixer. Molt bé. Escolteu, vos sembla si donem pas a l'altre grup que també ha vingut. Tenim, vale, un videojoc. Moltíssimes gràcies als tres. Tenim un videojoc sobre el Palau Ducal. I tenim així altres dos alumnes més que ara ens contaran ells sobre què han fet el videojoc. Benvinguts. Com es diu vosaltres?
14: Jo soc Ferran.
9: Ferran.
15: I jo, Llorenç.
9: Ferran i Llorenç, sobre què va el vostre videojoc?
14: Bueno,
9: ¿Qué contas? Miren entre ells. ¿Qué comença?
15: Bueno, pues el nostre videojoc és principalment sobre el tren que anava de Gandia al Coll.
9: Ah.
15: Este que està en la Renfe, ahí en la Rotonda.
9: Molt bé.
15: D'acord? I tu jugues com el maquinista d'este tren.
9: Ostres, que guai.
15: Claro, entonces conduixes el tren de el port de Gandia al Coll. Realitzant diverses tasques i fent en forma de minijocs.
9: En quins minijocs? Quines tasques has de fer?
14: Pues els minijocs s'entren en les tarees que feia el maquinista en la seva època.
9: Ah.
14: Que, bueno, per exemple, pues, tenia que arrencar el tren, tenia que tirar...
9: El carbó, no?
14: Tirar el carbó perquè tirava avant el tren.
9: Molt bé.
14: Frenar, tirar aigua... Bueno,
15: molt important frenar.
9: Tipo, frenar també, clar, no descarrilar, molt bé. Molt bé. Javier, molts bons treballs, eh?
10: Sí, no, perquè per explicar es costa una miqueta dir que ells s'han basat en el tren des de lo que és el port, el Grau de Gandia, i sí, arriba fins a Gandia perquè els ha donat temps suficient com per a reproduir, però dels anys 50,
9: vale,
10: de aquella època, i els del Palau han reproduït 3 sales, que són la Sara de Corones, la Gòtica i la Camareta que té Sant Francesc de Borja. Els dos projectes estan fets en 3D i tot ho han fet ells des de zero. No n'hi ha res agarrat de ninguna web ni res. Vull dir que tot ho han fet ells, treballs, des de gener fins ara, que demà presentaran i defensaran a l'institut.
9: Molt bé, rapidíssim. Podrem trobar els videojocs en alguna altra... plataforma?
10: Sí, la idea és penjar-los en Itch.io, que és una pàgina gratis, una plataforma gratuïta per a poder jugar-los, que és a dir, que és la part més divertida, que és la gent que el puntue, que te'l prove i que te'l critique.
9: Molt bé. Pues moltíssimes gràcies a tots. Uns projectes més que interessants i enhorabona per els projectes. Gràcies. Gràcies a tots.
10: Adéu.

0: I avui que està núvol, que els de la Creu Roja ja ens han dit que està bandera groga i que no hi ha massa gent perquè no dona gust, avui justament ens ha dit Daniel Ardit que se n'anava a la platja, però en concret a una zona molt protegida. Jo ja no dic res més, així que, bé, que ho explique Dani. Dani, bona vesprada, però on pares?
1: Hola, Celia. Així és. Me n'he vingut a la platja, però per una qüestió medioambiental de protecció del Chorlitejo Patinegro. I anem a parlar del treball que realitza la policia local de Gandia i el voluntariat de protecció civil per a protegir on estic, en la platja de la Huit, la zona de les dunes, perquè aquest part de l'espècie està ara nidificant i cal protegir-la i també conscienciar sobre aquest ecosistema. M'acompanya, ell és el coordinador de l'agrupació local de protecció civil de Gandia, Toni Castelló, molt bona vesprada.
2: Molt bona vesprada.
1: Estem a la platja de la Huit, en el cordó dunar. Així, comenta'ns, perquè s'ha treballat fins a ja, pràcticament fa poc, de març a juny, concretament en quin... crec que és un triple objectiu.
2: Les funcions principals són la protecció de la nidificació del corriol patinegre, és una au que està en perill greu d'extinció i tenim la sort de que s'hi nidifica. Queden molt poques zones de protecció dunar, de zona dunar, i l'estat interessa protegir-la per aquest objecte. El segon objectiu seria la conscienciació del personal que ha estat lloc bé per a poder-lo protegir, que respeten les normes d'acotat que n'hi ha al respecte. I la tercera d'elles és fer una funció de l'administració, que és el manteniment i la supervisió de tots aquells elements que l'administració ha posat al funcionament de la platja, pues que estiguen en perfecte funcionament, i si n'hi ha alguna deficiència, els companys de protecció civil ho comuniquen a l'administració local per a la seva subsanació.
1: Ara ens endinsarem un poc més en el cordó dunar per aquesta passarel·la, però una passarel·la en la qual es recibís, estem veient ara mateix un panell informatiu sobre el Chorlitejo Patinegro que està ara nidificant en aquest cordó per aquesta consideració. Però anem, Toni, ens endinsem per aquesta passarel·la, sempre per la passarel·la. És importantíssim per no travessar, evidentment, les dunes.
2: Fonamental. Aquest au nidifica sobre l'arena, normalment en els llits del costal, o més allunyat de la mar. I, per tant, la introducció de persones o d'animals l'únic que fa és molestar aquest au mentre està nidificant. Ara, al final de temporada, que ja estan els pollets, també és una situació molt crítica. És en el moment en què, si els animals entren, doncs poden matar els animalers o espantar els pares i anar-se'n. Per tant, és fonamental el no passar. Per això n'hi ha que complir les balises que n'hi ha al respecte.
1: Així és. I tot això està a càrrec de persones com anem a conèixer, perquè ell és el responsable de l'organització de vigilància de la zona, Pedro Alba. Què tal? Bona vesprada. Te pillem així en plena faena. Quin és el vostre objectiu? I que ara en parlarem del perfil vostre de voluntariat.
3: Vale, pues nuestro perfil es hemos montado un dispositivo de vigilancia para que la gente esté concienciada de que no entre dentro de las dunas, proteger para que los animales, cualquier cosa que deshabite el bienestar del animal, y nuestro objetivo es planificar eso, llevarlo a cabo y ejercerlo como...
1: I quina és la distribució del treball? Perquè són diferents... hi ha diferents torns, diferents equips?
3: Sí, tenemos dos turnos de mañana y tarde, de 10 de la mañana a 2 y de 4 a 9. Intentamos cubrir lo máximo posible y en eso pues estamos pidiendo si podía ser algo de más de profundidad en el horario, pero sí. De momento estamos haciéndolo de esa manera.
1: Porque yo no sé, Toni, hi ha diferents horaris, bueno, entre els dos, no sé qui sap perfectament quin és el tram horari de major vulnerabilitat o on cal un major esforç de vigilància.
2: La veritat és que mentre estic al sol fora són moments crítics. Els companys cobreixen dos franges, la de primera de matí i la de vespre. I el resto, el que tenia al mig, intentem cobrir-ho en la unitat de quads. La unitat de quads intenta cobrir la franja que se mos queda entre els dos horaris que cobreix protecció civil. No sempre ho aconseguim, però això és l'objectiu.
1: I este treball així es fa de març a juny, que coincidís en el període de nidificació, que ve a ser el Chorlitejo Patinegro, i després ja passeu a treballar a altres.
2: Corriol patinegre, exactament, en valencià. N'hi ha tres espècies de corriols. En la quarta valenciana en nidifiquen dos, la tercera ve des d'Àfrica, i la Chorlitejo Patinegro, corriol patinegre, concretament nidifica en la zona dunar. Per tant, l'objectiu és este. Una volta que acabem esta campanya, pues ja intentarem mitjamentalment fer alguna altra funció. Però la que ens han proposat enguany és la protecció al màxim de la nidificació del corriol patinegre.
1: I, Pedro, un poc pel que parleu els companys voluntaris de protecció civil, teniu que actuar molt, és a dir, teniu que cridar molt l'atenció dels que no respeten aquest ecosistema que està protegit per llei.
3: Pues, home, sí que fem bastante información, sí. Porque la gente no está concienciada, no sabe que este animal anida en estos sitios, claro. Y pues vienen un poco desorientados la gente, entonces igual entran, dejan los animales sueltos, entonces intentamos pues un poco de informarles, decirles que no se puede navegar por las dunas, claro. Y de momento hasta ahora la gente está concienciada un poco a hacernos un poco más caso.
1: Pedro, sois voluntarios, sois voluntaris, no?
3: Sí, correcto, somos voluntarios.
1: Ah, importantíssim, com a coordinador de l'Agrupació Local de Protecció Civil, Toni, important, aquesta combinació que feu, no?, els agents amb el voluntariat.
2: Anem amb el voluntari, com la seva paraula bé diu, són persones que de manera voluntària intenten prestar un servei a la societat. En este cas, al fer-me càrrec jo d'això, vaig intentar que n'hi ha bon aspecte, la qüestió mitjambiental, que estava un poquet no coberta o no exactament coberta com a mi m'hauria agradat, vaig parlar amb ells i ells automàticament van dir que sí. Realment són ells els que voluntàriament ho fan. Jo simplement els proposo algun tipus de tasques, esta la vaig considerar convenient i automàticament els xics van respondre en tots els efectes que tenen.
1: Fantàstic. Doncs bé, Pedro, Toni, moltíssimes gràcies per rebre-nos així en el ple cordó dunar de la platja de la Huir, perquè les dunes, la mar en general, l'ecosistema i el corriol patinegre vos agrairan i molt el treball que feu. Toni,
2: moltes gràcies. A tu,
1: moltes
3: gràcies. Gràcies.
1: Celia, ja sabeu, sí. Per què me venia a la mar? Jo crec que ara sí. Ho entereu perfectament, sí. El cordó dunar de la platja de la Huir està en bones mans i totes i tots hem de respectar-lo i travessar per passarel·les com en la que estem nosaltres mateixa i no anar entre les xafant. Dunes per no fer mal. ¿Estiga nidificant el chorlitejo patinegro o no estiga nidificant perquè les dunes estan ahí?
0: Clar, les dunes estan ahí i a més les dunes estan protegides, les hem de protegir també nosaltres i respectar. Moltíssimes gràcies, Dani.
4: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
5: Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, David Otero, que estarán acompañados por Fangoria y Malú, con su único concierto en la Comunitat Valenciana. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
6: Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobreix totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
0: Ja saben que aquesta sintonia respon a quien corresponda. Escoltem els vostres missatges.
7: Buenos días, le llamo de la playa de Gandía. Pues quería decir que en la calle Cibeles, número más o menos 8, los barrenderos no pasan. Y hay una morera que está sin podar y molesta mucho a los transeúntes. Muchas gracias por atenderme.
0: Ahí teníem un missatge, gràcies a vosaltres per enviar-nos el. També ens ha enviat, ens ha arribat un missatge de WhatsApp que adjunta fotos i diu: "Hola, este macetero lleva años abandonado en la plaza del Beato Andreu Ibernón y es un cúmulo de basura." En la imatge, evidentment, es veu pues, això, un maceter que està abandonat i que la gent pues, utilitza de papelera. Ahí queden els vostres missatges. Ja saben que demà és el dia en què responen aquestes peticions directament responsables. Recorden que poden enviar els seus missatges a quien corresponda al telèfon 96 296 1 031 o al correu corresponda@radiogandia.net. Nosaltres els deixem ara en el butlletí informatiu de la cadena SER. Tornem en uns minutets de sabent com sempre. Fins ara.

0: La 1:08 del migdia. Anna Llopis, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Conta'ns temes d'actualitat.
1: Temetes d'actualitat. Com sempre, quasi tots els dies n'hi ha rodes de premsa a l'Ajuntament de Gandia,
0: sí.
1: I avui hi ha hagut una primera de Salvador Gregori, regidor d'Hisenda, que ens parlava dels aparcaments de la ciutat. Saps que està posant-se en marxa una nova concessionària, que està aquesta polèmica dels descomptes al comerç, si se farà o no se farà. Doncs el regidor Salvador Gregori ha confirmat que sí, que continuaran els descomptes per a recolzar el comerç local, un compromís del govern local amb el comerç de proximitat, diu, que per a garantir que aquests descomptes estiguin vinculats a les compres que es fan en els establiments, com estaven fins ara. Escoltem al regidor.
2: Reitero de nuevo que se van a mantener los tickets descuentos al comercio. Y hombre, que se dude de este gobierno de falta de apoyo al comercio o que los vamos a dejar colgados, cuando es el gobierno que con más decisión ha apoyado al comercio. Solamente hay que ver, se han invertido más de 4 millones de euros en ayudas al comercio a través de cheques consum y a través de cheques culturales escolares.
1: Doncs bé, és les declaracions que ha fet Salvador Gregori. A aquestes declaracions, el Partit Popular insisteix en que pensa que és un procés de privatització dels aparcaments, no garanteix que se mantinguin aquests descomptes. Són dues versions.
0: Doncs, com sempre, que d'un mateix tema tenim diverses versions, segons qui la mire, no?
1: I parlem també, Cèlia, d'un sistema pioner que va posar-se en marxa en Tavernes de la Valldina per a detectar incendis.
0: Vale.
1: Tenim, per a que te facis una idea,
0: sí,
1: càmeres de videovigilància, sensors i fins un sistema per a avisar acústicament al veïnat si començara un incendi.
0: I on es connectaran totes aquestes càmeres? Pues Lara Romero, alcaldessa de Tavernes de la Valldina.
3: Bona vesprada.
0: Alcaldessa, molt bona vesprada. Conta'ns en què consisteix aquesta iniciativa.
3: Pues, l'experiència ens ha ensenyat moltíssim, sobretot per a adaptar-nos, no?, a aquests canvis climàtics, i l'anticipació és clau. El que volem i on volem aplegar com a objectiu fonamental és a una ciutat preparada, resilient, però sobretot capaç de donar resposta davant de qualsevol emergència. Ara estem parlant d'incendis, però l'adaptació al canvi climàtic ha de ser cada vegada més contundent, ja que les administracions tenim aquesta obligació de preparar-nos i, sobretot, d'advertir i d'intervindre en matèria de prevenció. I com bé heu anticipat, sobre el sistema de detecció d'incendis, estem parlant d'un sistema capaç de detectar un possible incendi quan encara es troba en una fase molt inicial, perquè això permetrà alertar immediatament als serveis d'emergència i reduir considerablement aquest temps de resposta.
0: I on es trobaran aquestes càmeres? On se situaran?
3: Pues les càmeres i sensors el que faran sobretot, val, és analitzar diferents paràmetres ambientals, i per això és ubicació estratègica, és a dir, estarà una a la muntanya de les Creus i l'altra a l'Ombria, per a que abastisca pràcticament tot el nostre terme, perquè sí que és cert que és una eina molt potent per tal de eixa anticipació, perquè la nostra muntanya i els nostres metres quadrats de superfície forestal fan que tinguem aquesta sensibilitat i que posem els ulls per a tindre una anticipació de cara a un possible incendi.
0: I per exemple, un moment, Anna, per exemple, la que està dalt de la muntanya de les Creus, on es connectarà?
3: La veritat que això va via satèl·lit, no es connecta via els sensors i demés. Va en unes bateries solars, però la connexió i la intercomunicació és totalment via satèl·lit.
0: Vale. Tenia un dubte, així, jo. Vale.
3: Clar, perquè si no, davant d'un apagó com el que hem tingut, seria impossible poder alertar i alarmar a la gent. Per tant, pues, per exemple, podria funcionar durant un apagó si precisament és una de les grans fortaleses que tenim a l'hora d'haver dissenyat este sistema, perquè el que volem és que tinga un operatiu que encara que es produïsca una interrupció del subministrament elèctric o de les comunicacions habituals, que ja ese apagó de l'any passat ens ha convidat a que fem una gran reflexió totes i tots i que no puguem perdre, sobretot, la prevenció per a donar tranquil·litat i protecció a la ciutadania, que és la nostra prioritat en aquest cas, que la gent se senta acompanyada, informada i davant d'un avís que parlem d'un incendi, que seria algo molt dramàtic, que poguerem anticipar-nos, alertar i protegir-nos.
1: Lara Romero, dos preguntetes més. Una, que quan estarà operatiu? I després, que clar, imagine que este sistema també s'ha posat en marxa perquè en tavernes les vivendes estan molt a prop, veritat, de la muntanya.
3: Clar que sí, i per això hem volgut posar els ulls a la zona del mur perquè es feu una idea el que anem a fer, perquè això sí que ha creat distintes opinions dins dels tècnics municipals, on hem fet diverses reunions per a abordar aquest tema. I un dels punts que la comunicació per part del mur de defensa seria importantíssima és la de on tenim la plaça 9 d'Octubre. Així els vehicles d'emergència podrien accedir sense ningun problema i anar tant cap al sud i cap al nord o cap a l'est i cap a l'oest. I, clar, les cases ahí estan pràcticament pegades a la muntanya. Tenim una massa forestal abundant i això és el que realment hem de protegir. En aquesta primera fase, perquè parlem de que ara la inversió gira al voltant dels 100.000 euros, abastirem el que és no només la zona forestal, sinó també la zona industrial, en dos hidrants molt potents, i ara ens queda per fer l'última anàlisi de la potència del que seria el tindre prou, no subministrament, sinó que tinga prou potència per a poder canalitzar bé aquesta aigua i que arribarà en la potència suficient per, davant d'un incendi forestal, poder actuar amb màxima celeritat.
0: Molt bé. Alcaldessa, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una iniciativa que la veritat és que molt, molt i molt important. Moltíssimes gràcies per contar-nos-la. Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres i a la vostra disposició. Gràcies, bona vesprada.
0: Gràcies.
1: Anna. Més coses, Celia.
0: Sí.
1: Que tenim de nou una avaria en el sistema de rodalies.
0: Vaja.
1: Diu que s'estan produint retards en els dos sentits de circulació, així com detencions en les proximitats en les estacions de València Nord, però l'avaria afecta a les línies C1, que és la nostra, de Gandia a València, la C2 i la C6, i que continuaran treballant per a solucionar la incidència. Crec que ja són tres dies seguits de...
0: Sí, són ja tres dies que comentem el mateix al sumari, Anna. Alguna coseta més?
1: Alguna coseta més, dir que, bueno, mira, no deixem tavernes, perquè el riu Baca comença a recuperar el seu aspecte natural després d'anys d'expansió de la canya, i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer està desenvolupant un projecte per a recuperar la fauna i la flora autòctona del riu Baca en els municipis de Simat, Benifairó i Tavernes de la Valldigna. Són 10 quilòmetres d'intervenció en els que s'està actuant.
0: Molt bé, Anna, doncs moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquests temes d'actualitat. Gràcies.
1: Fins ara.
4: Este verano en Emogue subimos la temperatura, pero tu presupuesto se mantiene fresquito. Del 1 de junio al 31 de julio, al comprar tu cocina te regalamos los electrodomésticos y al adquirir tu baño la grifería. Además, disfruta de financiación sin intereses hasta 12 meses. En Emogue Interiors diseñamos cocinas y baños con un estilo actual, funcional y totalmente personalizado. Estamos en Bellreguard y trabajamos con cita previa. Reserva la tuya en el 616 568 630.
5: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
6: Naixa Radio Gandía, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
7: ¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas. No te lo pienses.
8: En Hoy por Hoy Gandía, la policía local te escolta.
0: Obrim la nostra secció de la policia local t'escolta amb José Martínez Espasa, que ja saben que és el comissari en cap de la policia local de Gandia. José, benvingut.
9: Moltes gràcies, bona vesprada.
0: Venim de parlar d'este control a Tavernes de la Vall Digna per prevenir incendis forestals. Què ens aconsella vostè per a evitar-los?
9: Sí, la veritat és que la iniciativa amb la que hem escoltat és molt interessant. Estem parlant de prevenció. I en matèria de prevenció, evidentment, també està la que podem cadascú de nosaltres individualment aportar, no? A una temporada que els professionals de les emergències pues, ja estem comentant que segurament serà intensa, no? Perquè hem tingut un hivern amb molta pluja, això ha sigut molt positiu, però evidentment la conseqüència d'això és tindre una massa forestal i una quantitat d'arbust i d'herba que segurament afavorirà que es produïsquen incendis forestals, no? Evidentment nosaltres estem per a previndre i per a evitar-ho, però lògicament els consells d'autoprotecció individuals jo penso que són importants aportar-los així i evidentment pues, la primera qüestió seria que la gent no tire fem deixalles en la muntanya com vidres, bolses, ferros, no? Que poden afavorir aquests incendis forestals. No, no ens cansem de recordar-ho, ja no és només per protecció de l'entorn, que evidentment els animals i els vegetals també és important, sinó també per la qüestió de la prevenció d'incendis forestals. Per tant, este seria un recordatori fonamental que m'agradaria. També recordar a tots que en cas de detectar un incendi forestal, cridar al 112 i intentar ubicar en la màxima exactitud possible el que es veu i a on es veu, i a partir d'ahí estar pendent també a efectes de cremes, tenint tots els anys les preguntes sobre els torradors de Marxuquera, per exemple, efectes d'anar a fer alguna torrada, alguna qüestió d'estes. Entonces, és fonamental que la gent entenga que està en internet, en la pàgina web del 112 de la Comunitat Valenciana i en l'app. Si hi ha nivell 3 de preemergència, nivell extrem d'incendi forestal, no es pot fer res d'aquestes activitats.
0: Vale, només si és nivell 3.
9: Sí, efectivament, nivell 1 i 2 ja depèn per a altres qüestions, no? Com les cremes agrícoles, ja depèn, no? Hi ha un pla local de cremes en Gandia que ho regula, nivell 1 sí que es podria cremar en determinades zones, nivell 2 i 3 ja estaria totalment prohibit.
0: Vale. Clar, aquestes prevencions són molt més importants ara, que comencem a notar més intensament aquest canvi climàtic que ens afecta. La calor cada vegada arriba més pronte. Quins consells donava vostè de cara ara la calor també a la platja, arriba la nit de Sant Joan.
9: Sí, pues el primer que ha sigut curiós aquestes setmanes hem detectat el nostre servici de quads, que ja ha començat a arrencar els caps de setmana i que a partir d'esta mateixa setmana ja començarem a veure de manera ja seguida en el dia a dia, és el fet de que hi ha molta gent que introduïix vidres a l'arena, en la platja nord, no? Principalment, que és la que habitualment es freqüenta per part de turistes i visitants. Sí, van amb botelles de vidre o altres elements, tàpers de vidre o qüestions d'estes. Clar, la gent té que saber que aquest tipus d'elements no poden entrar en l'arena per, evidentment, el perill que poguera significar que es trencara algun element d'estos, no? Anant la gent descalça i... Aleshores, és important recordar esta qüestió de que no es poden introduir vidres. De cara també a la nit de Sant Joan és una qüestió que nosaltres recordem, l'entrada de vidres, igual que l'entrada de fustes en claus o elements que poden causar danys en l'arena i que provoca que els servicis de neteja hagin d'emplear-se a fons per a netejar l'arena. I això és fonamental, no? Les altres qüestions també, gràcies a Creu Roja tenim tots els dies la informació al voltant de les banderes. Conèixer el sentit de les banderes és important. Pues si avui hi ha bandera groga, la gent té que saber el que significa. Significa que està prohibit banyar-se? No, significa que hi ha que anar en precaució. Però la bandera roja sí que implica una prohibició, no? I de vegades, malauradament, es veiem en l'obligació de sancionar a banyistes que no han volgut atendre les indicacions de socorristes de Creu Roja a la nostra platja, no? Sempre és pel mateix, per desconeixement de la mar i dels perills que entranya, no?
0: Això anava a dir perquè clar, qualsevol persona, no, que hem crescut, no, al voltant de la mar i hem vist totes les desgràcies que han passat, vegem bandera roja i no se'ns ocorreix entrar.
9: Efectivament, la mar, igual que la muntanya que comentàvem abans, cal conèixer-la, cal saber per on marejar-se i què fer i principalment què no fer, no? Per evitar situacions de perill.
0: José, ara que ja hem fet esta part de prevenció, ens ve un cap de setmana molt carregat.
9: Sí, està repassant un poc els esdeveniments, quasi a mode d'agenda cultural, no? Sí. que hem comentat en alguna ocasió, i és veritat que torna a recordar que en el cas dels esdeveniments d'este cap de setmana no hi ha una afectació al tràfic destacada, per tant, tampoc. O sigui, repassem un poc, pues, perquè van implicar atenció policial, o sigui, el nostre servici va estar pendent, i perquè, evidentment, es produeixen en la via pública, en espais públics, però no hi ha cap avinguda ni cap carrer especialment afectat, i, per tant, els nostres conductors no tenen que prestar especial atenció a ningú tall destacat, no? Però, bueno, vale. Ahí està.
0: Però això és important, sí, que no, sí. No n'hi hagi talls d'afeccions.
9: Sí.
0: José Martínez Espasa, comissari en cap de la Policia Local de Gandia. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
9: Gràcies a vosaltres.

0: Parlàvem amb el comissari en cap de la policia local, amb José Martínez Espasa, d'aquests esdeveniments que ens venen el pròxim, bueno, el cap de setmana. I parlem de la matinal motera de Gandia. Anem a profunditzar. Àngel Zapata és el president de Motoclub. Molt bona vesprada, Àngel.
1: Bona vesprada, què tal?
0: Apropa't un poquet al micro. Ai, perfecte.
1: Molt bona vesprada.
0: Conta'ns què fareu en este matinal.
1: Pues lo que fem és juntar un montó de motos, quasi 800 motos, 700, 800.
0: 800 motos.
1: Que solen vindre, gaudint d'un almorzar, d'una molt bona companyia, sorteig de regals, una volta turística per la zona de Gandia i platja, sorteig de regals i a passar un matinal increïble perquè tot el món pugui disfrutar de lo que són les motos.
0: Sorteig de regals, quins regals?
1: Regals, pues, que mos donen les cases de motos de Gandia.
0: Ah, tot relaciona, clar, no?
1: Tot relaciona en el món de la moto. Tot relaciona en el món de la moto.
0: Escolta, clar, el món de la moto, què implica? Perquè, clar, motos a l'ús no seran, no?
1: És moto de tota classe, no?
0: Vale.
1: Tenim cosa tancada una classe de motos o una altra. És
0: vale.
1: Motos de tota classe. Des d'una simple scooter a motos custom, motos naked, motos trail, el que faci falta. No n'hi ha problema.
0: Però s'exposaran o anireu?
1: Sí, en el pàrquing estan exposades totes les motos, uh-huh. Perquè no precisament que la gent siga motera. Pot anar a qualsevol ciutatà a mirar i pegar una miradeta i disfrutar dels tipus variats que n'hi ha de motos.
0: Però és només a vore, eh? No estan en venda, eh?
1: No, a vore. Algunes que estiguen en venda, això ja depèn de cadascú.
0: Molt bé. Recorda'ns quin dia i quina hora i a on
1: pues
0: serà.
1: És el dia 14. Uh-huh. Sempre és la segon, o sigui, el segon diumenge de juny.
0: Vale.
1: Perquè coincidís en el Dia Nacional de la Moto.
0: Ah, mira, això no ho sabíem.
1: Entonces, al coincidir en el Dia Nacional de la Moto,
0: vale,
1: pues és molta afluència. Fem un xicotet homenatge a escaiguts en tràfic, perquè per desgràcia són molts, per les carreteres, per les imprudències que solen passar i continuen passant, però és el que n'hi ha. Entonces, i se diu, celebrem tot.
0: Fareu un homenatge especial?
1: Sempre,
0: o...
1: sempre fem un homenatge. Llegim un manifiesto, uh-huh, m'entens? Per part de la Guàrdia Civil, llegim un manifiesto que mos preparen i ho celebrem d'aquesta manera.
0: Àngeles, els moteros, pràcticament tots els diumenges teniu...
1: Quasi tots els diumenges així de ruta. A buscar l'almorzaret o pegar la volteta i gaudir dels paisatges que tenim per la comunitat.
0: Este diumenge 14, recordem que tenim esta matinal motera. No sé si teniu altres activitats properes, preparades, o de moment...
1: Després de la matinal, el que fem és continuar així cada diumenge que podem,
0: ens vale,
1: reunim així, i la propera és... Tenim diverses excursions programades durant tot l'any,
0: mm-hmm,
1: entonces és, ho posem, preparem un calendari, anem proposant-les, cheque, t'apuntes, que no, que sí, ixes. Vam fer fa poquet la ruta del castell de Vinalopó,
0: vam
1: fer també... Lo de Montalbán, o sigui, fem rutes contínuament.
0: Molt bé.
1: Preparades.
0: I qui vulgui, clar, has dit que són 800, 700, 800 motos ja, encara poden apuntar-se més gent a portar la seva moto o ja s'han...
1: No n'hi ha inscripció, està obert lliurement. Pot vindre qui vulgui.
0: Ah, qui vulgui. I com fas este càlcul?
1: Pues perquè més o menys per les cridats que reben per telèfon o tal i qual. Pues mira, que són de Madrid i anem tants, que són d'ací i anem tants. Entonces, més o menys calculem el que pot arribar a ser.
0: I un diumenge qualsevol, que no siga matinal motera, no s'ajuntareu 700 o 800, o sí?
1: No. I els diumenges són 15, 12, 20, 10, depèn de la gent, la disposició que tinga cadascú.
0: Molt bé. Àngel, entonces, si el diumenge 14 de juny, que és este pròxim diumenge,
1: sí,
0: qualsevol que tinga una moto,
1: pot anar allí, trau el seu tiquet i a disfrutar de la matinal.
0: I el tiquet es pot traure allí mateix?
1: El tiquet se trau allí mateixa, entonces... Implica l'almorzar,
0: vale,
1: en la, el seu bocata, el seu refresc, cacaus, olives, tal.
0: Això és important, eh?
1: El sorteig de regal,
0: vale,
1: que n'hi ha sorteig de regal. N'hi ha gent que se'n va en un casco, en uns guants, en una samarreta. Entonces, és passar-ho el millor possible.
0: Molt bé.
1: I quan acabem la festa, pues, per nosaltres, per els treballadors, pues gaudint d'una paelleta que mos fem.
0: Ah, molt bé.
1: I acabem el fi de festa.
0: Això és acabar...
1: El fi,
0: vamos,
1: de festa conforme tot.
0: La guinda del pastel.
1: Claro.
0: I què val el tiquet?
1: 10 euros.
0: 10 euros. En 10 euros mos entra tot això,
1: tot
0: eh?
1: Tot això.
0: Molt bé.
1: 10 euros, ahí passem un matí de categoria.
0: Molt bé. Pues moltíssimes gràcies, Àngel, per vindre a contar.

0: Pues moltíssimes gràcies, Àngel, per vindre a contar-m'ho, que vagi molt bé el diumenge.
1: Pues nada, pues yo, mira, agrair a tots els participants i a tots els col·laboradors, que gràcies a ells podem fer que sigui això possible, i ja està.
0: I animar a que vagin,
1: que vinga, serà ben rebut i ho passarem de categoria.
0: Ja veuré, i pues, passar un matí tots junts,
1: un matí de lujo.
0: Escolta, heu previst espai per a 780?
1: Sí, fem en el Parc Lleus Germans.
0: Vale, ahir n'hi ha espai de sobre. Vale.
1: Gràcies a l'Ajuntament podem disposar d'aquest tros.
0: Bueno, moltíssimes gràcies, Àngel.
1: De res, bon dia, gràcies.
0: Et veig en diumenge.

0: I parlem ara del Festival del Poble Fest, que ja està ahí, falta apenas una setmaneta i uns dies. I entre els artistes que citaran en l'escenari de Tavernes de la Valldigna, en tenim uns de molt simpàtics. Ells són els Jajajers, dos valencians, que fan de la vida quotidiana un acudit, perquè no hi ha res millor, estaran d'acord amb mi, i més en els temps que corren, que riure's una miqueta, no? Ells són Alexis Martínez i Jorge García, i els tenim a l'altra banda del telèfon. Alexis i Jorge, molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
2: Hola.
1: Estem.
3: Bon dia.
0: Com esteu?
3: Bon dia.
0: Gràcies per atendre-vos. Escolteu, conteu-vos un poquet què podrem veure quan anem al del Poble Fest, per la vostra part.
1: Per la nostra part, tot un espectacle. Nosaltres anirem ahir a fer el nostre DJ show, que és un set de DJ aixina molt, molt valencià, però també podríem dir molt verbenero, molt de Remember. En sorpreses estrenarem, això ja se pot dir, Alec. Una cançoneta... n'hi haurien visuals, bueno, un despliegue de lo més gran.
0: Escolta, heu dit que estrenareu una cançoneta?
3: Sí, efectivament, anem a estrenar la nostra cançó de Un nou mur chorizo, que vam estar gravant la setmana passada a Londres, ahí amb els cartonets, i l'estrenem allí. O sigui que va ser un, vamos, algo espectacular.
0: Què me dius? O sigui que tenim estrena en el del Poble Fest. Escolteu,
3: estrenem ahí.
0: Per a qui no vos conega, que jo crec que així a la Safor serà poca gent, però definiu-se vosaltres, què és el que feu?
3: Bueno, definir-nos és difícil perquè són moltes coses. Som creadors de contingut, també podríem dir que som còmics perquè tenim un show d'humor. Mm-hmm. Ara, pues això, som DJs. Però, sobretot, nosaltres sempre ens autodefinim com a disfrutons professionals. Ens hem professionalitzat com a disfrutons.
0: Sou uns disfrutons professionals. Això m'agrada molt. I, a més, a banda de ser uns disfrutons, també sou polifacètics, eh? Feu de tot.
1: Bueno, sí, fem el que podem. És que avui en dia és una cosa que també és molt actual i molt moderna, no? El fer de tot, multitasking.
0: Sí.
1: I tenim esta cosa que no sé si és una virtut, però que no li diguem a res que no. I això ens ofereix oportunitats en la vida que d'altra manera, i tot és una experiència.
0: Totalment.
1: I la veritat que moltes ganes, que esta és la segona vegada que anem, bueno, clar, és el segon any del Poble Fest,
0: claro.
1: I estem encantadíssims de que hagin tornat a confiar en nosaltres, perquè l'any passat va ser espectacular i este any encara més.
0: Molt bé, 2 de 2, eh? Al del poble. Escolteu, feu una labor també molt, molt important, que és el fer riure a la gent. Ja ho comentava abans en la intro, que en els temps que corren, pues, és molt necessari.
1: Sí, sí, des de luego. Home, nosaltres som de sempre molt fans de l'humor. Coses de la vida, pues, al final, nosaltres també estem... claro, gastem en la nostra vida, des de que ens coneguem, Alexis i jo, l'humor. Tots gastem l'humor i fem ús de l'humor pues, per a poder llevar millor les coses del dia a dia. I ara nosaltres, pues, mira, pues, també estem dedicant-nos a això, lo qual és una cosa molt bonica. Sí, sí.
0: I tant que sí. D'on sou vosaltres?
3: Perdó, d'on som nosaltres?
0: D'on sou, sí.
3: Vale, sí, pues...

0: Qualsevol dia cantem vosaltres, Anna.
1: Ai, sí, sí, sí. Bueno, jo no, que cante fatal.
0: Jo també cante fatal. No passa res.
1: Sí, Nacho apagaria la ràdio.
0: Nacho, Nacho tècnic ens està dient que ell sí, que canta bé.
1: Ah, mira, que cante Nacho algun dia.
0: Està dient, t'ensenyes, pues Nacho mos cantarà un dia, no preocupes, ara ja ho has dit. Queda gravat, eh? Anna, conta-mos, ara.
1: En agenda. Al voltant de, del concurs internacional de Fideuà de Gandia, se celebra una fira que està hasta Gandia.
0: Ah, sí.
1: Està hasta Gandia. Si la gent que ja va anar ahí ja va poder veure un poc com funcionarà la cosa. Però, bueno, allí en el moll de del Borja on es va celebrar el concurs, hi ha un munt de paradetes on es pot estar.
0: De tot.
1: De tot? Tu ja ho vas tastar, algo?
0: Jo no vaig tastar res. Bueno, un poc d'arròs, sí que és de veres. Un poc d'arròs en peix, després del directe que van fer en Telesafor de la Fideuà, del concurs de Fideuà. Però bueno, seguís tot hasta demà, no? És hasta demà o cap de setmana també?
1: Està fins a demà, fins al dissabte també.
0: Ah, dissabte, vale. Pues igual demà sí que m'apropi, a veure un poquet. N'hi ha de tot, jo vaig veure un poc.
1: Pues això, paradetes on tastar productes nostres d'ací, gastronòmics. També fan subcookings, fan concerts de música. Entonces pots estar allí menjant, beguent, escoltant la musiqueta en el moll d'Esborja. O sea que,
0: ideal. Espectacular.
1: Per exemple,
0: no podem demanar res més. Digues.
1: La programació per a esta vesprada.
0: Vale.
1: A les 7, subcooking a 4 manos. Restaurant La Finestreta i restaurant No Name.
0: Vale, 4 manos vol dir 2 persones, no?
1: Imagina, sí.
0: Vale.
1: Després, a les 20 hores, cata de vi de la bodega Raíces Ibèriques. Després, a les 9, subcooking, chef Pilar Meana de la cantina de Villas d'Avilés, que és la campiona del món de fabada de 2024.
0: Què me dius? Els campions passen per ací a Gandia, eh?
1: Imagina menjar-te la fabada del món, la millor fabada del món, pues esta vesprada, a les 9, la gent que vulga, en la tasta Gandia.
0: Sí, una normaleta ja està bona, per la millor del món, ja deixa-te que ser. Impressionant.
1: I després, a partir de les 10 de la nit, música en directe, tenen DJs, tenen el grup Convergente, o sigui que tenen tota... Això sols avui, doncs tot això també demà i després demà similar.
0: Convergente va avui?
1: Avui, a les 23 centraures.
0: Segur que és molt xulo.
1: Sí, està molt guai.
0: Molt bé, tenim alguna coseta més?
1: Pues que demà, Celia, arranquen les festes d'Oliva. Ahí queda eso.
0: Arranquen les festes d'Oliva. Però m'han dit que duren molt, no?
1: Del 12 al 21 de juny.
0: Del 12 al 21 de juny, això és molt, no?
1: Molts dies.
0: Es divideix en cap de setmana o entre setmana també hi ha coses?
1: Sobretot els caps de setmana. Mm. Tenen, pues, com sempre, moltíssima programació, molts espais, molts mercaets. A més, també estan d'aniversari la Federació de Moros i Cristians d'Oliva. O sigui que hi ha un munt d'activitats que poden ja consultar la programació en la web de l'Ajuntament, també en la nostra web, o sigui que un munt d'activitats per a començar aquestes festes. Demà és l'obertura al públic, per exemple, del Mercat Romà, al Passeig del Rei en Jaume I. Després l'obertura al públic de la Fira Gastronòmica de les Associacions, al Passeig de l'Alcalde Juan Sancho. També està la Gala de l'Esport d'Oliva i també la Basket Summer Cup.
0: Molt bé, escolta, molta gastronomia veig jo, eh? En Oliva, en Gandia...
1: Hi ha convoi per a triar, però com, bueno, com està per davant tot el cap de setmana, doncs pots anar un dia a Gandia, un altre a Oliva... I
0: això, ja això és de veres. Cada dia un puesto.
1: Cada dia un puesto.
0: La veritat és que sí. Tenim patriar, que és la sort que tenim a la Sabor, que sempre tenim algo que fer.
1: Més coses. Este és per avui, també, en la Biblioteca Central, que es presenta el llibre El alma por la boca de José Iniesta a les 19 hores en la Biblioteca Central de Gandia. Mm. I després també tenim en la presentació en la llibreria Ambra del nou poemari de Carles Mulet que es diu Tabernacle i estarà acompanyat de Teresa Pasqual. És a les 19:30 hores esta vesprada.
0: Molt bé, que tot no siga menjar i beure.
1: No, també tenim que
0: llegir
1: i... cultura literària.
0: També és molt, molt important.
1: I també dir que estem de campanya de donació de sang en la Vital.
0: Vale.
1: Des de l'11 fins al 13 de juny. sigui, des d'avui fins al dia 13 hi ha campanya de donació de sang en la Vital, és avui i demà de vesprada, de 5 a 20, 30 hores, i el dia 13 de matí, de 10 a 13, 30 hores. Molt important, aquestes campanyes de donació de sang.
0: Podem anar directament d'allí a la Vital i donar sang, eh?
1: Sí, s'ha de complir un requisit de...
0: Clar, de la donació, com sempre, no?
1: Com sempre.
0: Molt bé, doncs pues, animem a tots a que s'apropin a la Vital a donar sang. De moment
1: nosaltres... I a més qui vaig a entrar en un sorteig de 100 euros per a comprar allí en la Vital.
0: Ah, mira, veus? Doncs pues això sempre va bé. Escolta, Anna, que ens anem acomiadant.
2: Jorro Import, concessionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.
3: Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi.
0: En 17 minuts, l'actualitat comarcal en hora 14 i ja està vesprada a les 7 i 20. Enrique Bodí, ens espera la ventana? No sé si n'hi havia ventana o no, Anna.
1: No, avui no n'hi ha ventana, que comença el Mundial de Futbol.
0: Molt bé. Doncs pues hasta así el Hoy por Hoy Gandía. Tornem demà a la mateixa hora. Nacho Mañó, estat al control tècnic.
4: Són les 2. La una en Canarias.
5: Hoy termina una etapa, comienza otra. Yo tampoco hubiera llegado hasta aquí sin este equipo. Ellos lo saben. Que os vaya muy bien. Y a los oyentes, que también les vaya muy bien. Y déjenme que les diga una última cosa a los oyentes. Cuídenles a todos y cuiden mucho a José Luis Sastre. Hasta la próxima.